0: souvent per la classe dirigente. E poi a comeno a uno ierarchio evidente delle lingue, in avere una lingua dicio nazionale o statale, e poi de lingue dichos regionali, de dialectes, de pateses e tutto ciò. Ma a ciò per tuco, dunque, le rappresentazioni sociolinguistiche che hanno le persone. Cal dire che la rappresentazione sociolinguistica è uno. Son las ideas, las concepciones, las actitudes de los o las locutus que cultivan sus prácticas y de las otras. Nos apetece aquí en Boudreau. Voyez, parlo de prêt-à-penser, prêt-à-dire. Es decir, que se partacho entre fuerzas de personas, entre una comunidad, un colectivo, que cuando dicen lengua regional o cuando dicen occita, veía de ideas que ven aquí sul pic. Prêt-à-penser. Aco, quand son partejados, forma partido de l'imaginario colectivo de una sociedad e dunque de l'ideologio linguistico o sociolinguistico que ha aquesta sociedad. Yo me interessi forso a la denominación, porque la denominación de las lenguas es una representación sociolinguistico que pertocan l'estatut d'una lengua dins una sociedad baliada. Cal dire, per esempio, che hi ha avuto forza di nominacius per le lingue minorizzate, notatamente in l'encastre del Stato francese, e parlerai di due principali. La prima è patès, che è un denegatio francese de glossonimio, a cui vuol dire che è un negatio dell'appellazione della lingua. Tutto lingua considerato patès, a pas de nom propri, è patès, es a dire, è. Dunque, è una denegazione dell'identità stessa della lingua. Aquel nom è stato interiorizzato, per esempio, per l'occità, per i propri locutus, grazie a spleces come la scuola. L'urlengo è una versione degradata della lingua standard, come dice qui Lafun o Manzano. Poi, lingua regionale, che è mai d'attualità, che è ciò che dice la Costituzione per rapporto alle lingue minorizzate di Francia. E dunque, la lingua regionale, possiamo fare anche alcune critiche. L'ur regionale esiste pas che rispetto al nazionale, dins una relazione tutelare e verticale. A ciò nos meno alla pensata di Colonna, che parlo da ciò. E poi, tabel reducis a l'ursulo inscripciu territoriale e amministrativo e ignora che preexistion al francès din l'urs territoris respectius abon justament de l'arribado del francès. A comeno tabe que ignoro egalomen la natura transfrontaliero de aquelos lengos, la maggior partido de las lengos dichos regionalos ebe que son en realitat de lengos transfrontalieros. Son de lengos que se parlon sio din sa lengo, la lengo mateiso, de territoris al costat d'altres estats, mas també dins les famílies lingüístiques. A la vegada, ens podem pausar la qüestió de quines alternatives. Bé, és una temàtica complicada, és una temàtica que menys pas de grosses acordis que tomen entre sociolingüistes, mas hi ha, per exemple, autòctono, que és el que jo faig servir d'in matesi, perché vesi come originari del paese che abito, come dice il dizionario de Larousse, ancorace secular din lo territori avanz l'arrivada del francese, chi tomense lo francese aro estabe autoctone, che per io despasso la patrimonializzazione de la lengua. I ha tabe un ideo, podem dire tabe lengua storico, lengua originario, che menon de ideos similaros a autoctono. Ma la difficoltà di trovare de consenso all'entorno della denominazione di aquelos lenguas in Francia, qui también, come dice entre sociolinguisti, mostra la complessità della questione. Ma la tocca caldrio che seguesse per le persone che cercano la revalorizzazione di aquelos lenguas, de cercare lo despassamento della hierarchizzazione e del debate centro-periferio, mettendo cada lengua al centro del suo proprio territorio storico, per justament contribuir a capvirar les representacions minoritzantes que n'he parlat abans. Donc, passe aquí al context sociolingüístic educatiu recent. Donc, parlerai de l'evolució sociodidactica a l'entorn de les llengües autòctones minoritzades en França. Donc, d'empuei l'universalització de l'escola de la Tercena República, hi ha una exclusió de les llengües autòctones, e puis, a com meno, a una estigmatització de la llengua, que meno la vergonya, e puis, a una uniformització o substitució lingüística, que meno també un auto-odi, és a dir, un odi de so que ens han ensenyat, de so que ens han parlat la nostra mare o els nostres grans. Puis, passant tímidament a una reconeixença legislativa d'empuei 1951 fins en aquest moment amb la llei Mulac, la de Riero, que és força tímido, ma que canvio de causes, al moment més que al costat hi ha un arrest de la transmissió familiar, perquè hi ha ja les llengües se transmitissin pas plus, de via general. Acomen una realitat sociolingüístico-educativa actual a l'estat francès, és que l'ensenyament de les llengües autòctones és acantonat. És a dir, l'oferta és pla, restretxo i discontinu. Aquí hi ha més calques xifres de l'Occità dins la regió occitània, les dues acadèmies de Toulouse i Montpellier per la partida occitanofono, que passen d'un 11% per les escoles mairales d'avalent a un 0,6% d'escolans en contacte que si o son que d'iniciació de la llengua passen a un 0,6 al liceu. A què vol dir son que l'11% potser d'escolans que han hagut un moment valiat de leur escolaritat, un moment on leur han parlat de l'occità. Aquí hi ha metut també del costat català, que és un pau meliu, que ha 31% per l'escola Mairalo i 2,8 per els liceus. A com meno de matèries socials no lingüístiques. Doncs, les matèries socials com a l'història, geografia, que se pla son pas directament lingüístiques, són a mena un pensado sociolingüístico en continu, per indirectament o directament. Selon donc aquí s'hi trobe que nos trobam d'altres autors e autrices, nos trobam un romà nacional que men tot junt en plaça central un personatge franço e una llengua, lo francès. Donc tot aquells escolans que son pas estat en contacte amb l'ensenyament de la llengua minoritzada aquí, lo català o l'occità, e bé que han pas jamai ausit parlar tot un long de lor escolaritat de la llengua autòctona. A comeno una perpetuació de la ideologia monoglossico de García, com si el monolingüisme segués la normalitat, a la vegada que dins el món i de les societats es pas brico la normalitat. A comeno al costat també una pedagogia del francès força rigido, unilingüe, podem dir, pas de plaça per la variació de la llengua en cursos de francès, que a com meno a so que Boyer dirà l'unilingüisme, és a dir, hi ha el costat de l'unilingüisme dins la politica sociolingüística francesa i un costat que és pas de concurrència, pas de llengües en fàcio al francès, me hi ha també al costat pas de desviació per aport al bon usatge de la llengua. E a co veiran mai tard que se pot fa d'altres mans, se fa d'altres viaises amb d'altres llengües al món. A com meno, doncs, jo me suis pausat dins ma tesi, s'ha com meno un impacte sus l'accés i els rapports a les llengües i a l'or pluralitat de l'ensemble dels escolans i també de la societat. És a com la frase típica és que els francès són nuls en langue. Bé, jo, dins ma tesi, que fa un lligant amb l'unilingualització de la societat per se d'obrir a d'altres llengües. I també que podem parlar un poc de la inseguretat lingüística. Donc, dins l'aprenentatge del francès, però també de les altres llengües, hi ha aquell idea que hi ha una llengua bona i que tant que la parlem pas a aquell nivell considerat prestigiós del bon usatge, i bé que parlem pas la llengua. I a com una inseguretat lingüística. Continuo. I pensi que això és un calc que fan els franceses, almenys les persones que són escolaritzats a franço amb les altres llengües que són autòctones o estrangeres.
1: Xavi Marquès Ailou per la conferència L'Occità com a llengua romànica central, bectu de diversitat, de relacions i d'empoderament interromànic. Enregistrat el 5 d'octubre a l'Hostal d'Occitània a Toulouse.

0: aquí parlarai de com l'escola pot ser un vector de canviament sociolingüístic. L'escola és estat l'objectiu del canviament, és estat l'objectiu al moment valiat, on, a partir de la Treceno Repubblico e de l'escola de Jules Ferry, bé, havent començat a dire cal parlar francès, aquí havent parler francès, soyez propre, o il est défendu de cracher par terre, de parler breton et de cracher par terre, donc aquí meno a co-impact d'un biais pesuc les representacions de la llengua. E nous cal defensar de per què parlen les llengues minoritzades. E donc aco amenat a una unilingüització, mas també a un desrasigament. És a dir, que les persones que els grans, els antecedents parlaven pla la llengua local, e bé que la parlen pas plus, e a plus quitament de ligant a me el territori d'un sun. És aco que apelo Weil, lo desragassigament. Puis, l'escola, com és estat l'objectiu d'acò, l'escola pot ser, e veleu que podem dire que caldria que sia, per justícia històrica e social, vectrice d'un reenracigament, dins el territori, en ensenyant, o almenys en mostrant, la llengua autòctona de cada territori, o, quitament, l'ensemble de les llengues autòctones de l'estat. A com meno a l'hipòtesi central de ma recerca doctoral, que pensi que ja avets una idea, mas, que és que l'estudi o bé la coneixença de l'occità e del català facilitaria l'accés dels escolans al plurilingüisme e desenvoluparia d'apartenències identitàries plus diversificades, e sustut a través de l'intercomprenesu. Doncs, a com se basa dins los atuts de la coneixença de l'occità e del català, donc aquí les bases de l'hipòtesi principal de ma tesi, que és que els escolans que han accés a aquella llengua han un repertori romanofon allargat, és a dir, coneixen almenys dues llengües romàniques, el francès e la llengua l'occità o el català. Puis hi ha quicon que és la posició geolingüística de l'occità e també del català. Bé, cal sonque veure aquí la carta per veure que les llengues romàniques occidentals són l'occità i el català són veritablement al centre. Això vol dir una centralitat geogràfica, mas per, com parlàvem també del continuum, de que la llengua s'assembla a la llengua del costat, és també menys una centralitat lingüística. Això vol pas dir que l'occità o el català siguin de llengues millors que les altres, mas el que cal dir és que és de llengues que són estats minoritzades i que ara això pot ser quicom que avança. Donc, això me soy presentat aquí l'idea de que són de llengues pivots, que permeten d'accedir a les altres llengues del costat. E puis, hi ha qui compta bé que és normalment vist com a negatiu, que és la variació dialectal de la llengua. El que en ti aquí tornarà bravament sobre la qüestió, mas aquella diversitat dialectal e bé que és estat placidiu exacerbado per des segles de minorització, perquè són estat apartats de l'escola, donc són pas apreses a les normes, són pas metuts d'acord amb les normes, mas també una aptitud a l'ajustament lingüístic, és a dir, que els parlaires d'occità són acostumats a la diversitat de l'occità mateix. Donc, a com meno, a veleu una capacitat d'anar a l'intercomprenesu amb d'altres llengües. Puis, valerai son que calques elements de responsa que trapan di ma tesi, donc son que uno pitxun i agaig. Donc, bel premier, cal introduire un concepte que clau que hai fargat al curs de la tesi per poder mesurar cosi los escolans pensun de comprendre les llengues latines, especialment les llengues que estudien pas. Donc, jo hai pensat en les representacions que designen que una persona se fa de sa capacitat a comprendre una llengua que la mestrejo pas. És a dir, és una representació de nosaltres facio a la llengua, mai que de la llengua elo. És a dir, oh, pensant que és complicat, pensant que és pas complicat, quitament abans d'ensatjar. E donc, ce que cal dire és que per servir una llengua com opaco, bloco l'accés a aquesto abans quitament d'ensatjar de la comprenir. Donc, se pensen que una llengua és pas comprensible, bé que se'n passen viatges d'accedir a la comprensió de la llengua, a ensatjar, almenys. Al contrari, se sentir capable de la comprenir, desinhibir, engatxo dins el procediment de decodatge de la llengua. És a dir, que haver el sentiment de comprenir una llengua parento mostra sovint l'accés a una, almenys, comprensió parcial. Donc aquí hai metut qualques responses, per això és la responsa a la qüestió d'après toi, quel és ton degré de comprensió de ces langues? Hein? Eren questionats a mi mai de llengues que so que hai més aquí, mas que sui aquí hai més qualques-unes. E donc os cal dire que aquellos resultos, las llengues estudiades, a excepció de l'espanyol que era estudiado per totes, e u parlados ausidos a l'hostal son escartados de las responsos per mesurar veritablement e ensajar d'haver l'accés de so que los col·legians, no, aquí haven dues línies, la blavo, los col·legians sense estudi de l'occità, que estudien, que son de la filiera, que l'uran pas ja mai parlat de l'occità, o han quitament pas estudiat l'occità, e poi los col·legians que son en filiera bilingüe o immersivo. Donc aquel resultat mostro, aquí. Aquel resultat mostro que semblo tenir mai de desconeixença, mas també de la minorització. Per exemple, aquí, bo, hi ha evidentment el resultat de l'occità, bé que l'estudio en pas, donc la compren un pas, mas cal dire que, per exemple, disum que la compren de 0, pas brico a 5, los estudiants de la regió occitania disen comprenen la llengua 0,19. Donc és força baix perquè això perdeu menys mai a un problemàtic de minorització de la llengua, de manco d'interès, perquè o també simplement que l'han pas ja mai vist. E donc aquí men un pau de l'estat de l'occità dins la societat. E això men sabent que hai tret la responsa de los que parlen italià a l'hostal o de los que han estudiat un anado d'italià, e bé, qui tomen l'italià que diz un comprene meliu que l'occità, la llengua autòctona, e també amb el català, que és també una llengua minoritzada, mas amplement amb un vejaire mai internacional per costat sud de la frontera dels Pirineus. E poi, qui tome il portuguès, che è considerato mai accessibile che l'occità. Poi, mi sono fissato qui che nel caso dell'anglese e l'espagnolo, los che sono in filieros monolingües, plà evidentemente es quicon de qualitativo, sono calques responsos, bo, aquí sono 44 monolingües e 25 bilingües e immersius. E bé, aquí hay una subvalorizació o una subvalorizació de les competències en anglès e en espanyol que jo pensi que potesse ligar al fet que hay un bilingüisme escolar en occità en francès e que metun l'ur nivell mai naut e que dubris mai a comprene parcialment les altres llengües, mas que s'estimo mai de dire que la mestretxo menys. És qui conve, bum, també cal dire que són de pitjunos diferències. Poi, bo, que avent aquí el cas de l'espanyol també, e poi me sou interessat també a les afinitats culturals declarades, donc aquí les responses a la qüestió, cal és el grau d'afinitat cultural o què penses partejar amb els països, grup de països o regions següents? Donc, torna mai, els territoris associats a les llengües parlades a l'hostal són escartats de les responses. E aquí vegem com les filieres monolingües que ha una identitat mai rasino, un pau més centrado sus franço, que ha com no, aquella idea d'identitat raïs, que és una sunca identitat nacional o mai presento, e poi espanyol un pau mai perquè és una llengua que estudien, que coneixen, e poi così los bilingües immersius directament veia occitanio, que és quicon que cal dire que los que estudien pas la llengua e ve se sentís un pas occitas, encara que dempuei 2017, pensi, que hi ha hagut un regiu pel primer cop que s'apelo Occitània. E donc, a que meno que se ves aquí pro pla que l'identitat des autres és mai rizoma, és una entitat que s'apeixo en mai d'identitats diferents o mai plurals. E, oh, me cal acabar. E donc, aquí presentarai calques, bon, a co farai pas, mes dirai aquí leu. Havem ja vist, donc, el costat francès, va, ben parlat de l'unilingüisme, de la variació, que es pas tot, que se meno pas. E bé, aquí me sui dit que cal, podíem agachar senso que se fa a l'estat espanyol, quito me amb la llengua, amb les llengües d'Espanyol, mas també amb la llengua espanyola. E donc, aquí podem dir sun que leu, que l'història i la geografia ve que a 50% del contingut dels programes de història e de totes les altres matèries que són causits per cada comunitat autònoma. Donc, que parlen de l'història d'Espanya obligatòria o comuna, e al costat, so que se passa en Catalunya, per exemple, o en Andalusia, també, quan eren, per exemple, encara a l'Andalus, àrabs. E puis, a comeno també que l'espanyol ja dins els programes e dins els llibres e els mètodes hi ha una competència de descriure e presar la diversitat lingüística, la realitat plurilingüe. Donc, se parlo de les llengües d'Espanya dins espanyol e també estudi de les varietats dialectals. E, sustut, l'autòctonoma està bé, les d'Amèrica Latina, per exemple, estudiant, così dire, en argentino, tu, que és diferent. Donc, aquí hi metu, sun que és un llibre d'espanyol, de treseno, de tercero de ESO, e aquí és en espanyol, dicen les llengües d'Espanya, que parlen de les llengües cooficiales en Galícia, parlen de les llengües que són pas oficials, cooficials, donc com l'aragonès, asturiana, aquí un error perquè l'aranès és oficial, l'occità és oficial, mas parlen també de la diversitat lingüística, de les varietats, que sembla mai un curs de lingüístico. Bé, a cos se parlo a liceans, que jo me rappeli ja fa 25 anys que parlaven d'acò. E donc, a comeno també a parlar del bilingüisme, de parlar del bilingüisme en espanyol, de parlar de la diglòsia, così s'és impausat una llengua a l'altra, e così s'hem passat, e també dels prejudicis e dels estereotips lingüístics. E poi, per acabar, bé que se parlo també de la diversitat de l'espanyol, pas un que de les llengües d'Espanya, de così aprenent la nostra pròpia varietat, a me de cartos, un se fa ceseo, un se fa ceceo, e nos aprenent que acò és pas greu, és nostre espanyol, nostre viall de far espanyol. E aquí passarai la paraula a un col·lega.
1: Xavi Marquès Ailú per la conferència L'Occità com a llengua romànica central, vectu de diversitat, de relacions i d'empoderament interromànic, enregistrat el 5 d'octubre a l'Hostal d'Occitània a Toulouse. Una conferència a escutar i atrapar també sous les ondes de Radio Albitzès. E ara la paraula a Canti Peiras de l'Universitat de Montpellier, Pau Valéry.

0: comprenesu de sus parlas. Me parlavun d'aquò an un nivel collectiu e social, en donant d'exemples collectiu de monde que se parlavun efectivament d'un endreç a l'autre de pratico social. Es pas so memes que so qu'entendem nosaltres ara per intercomprenesu que an un nivel plus individual et de sentiment individual. Mas, como saben, suben, un te la miergo, un te la visi pas.
1: Es perdu, aquí.
0: L'Ucita, saben, si s'avez parlat Ucita, s'avez après, que sul cop, en tant que lengua minorizado, es presentado sul cop, aderrer a me l'informatiu que atensiu, mes engardo, es una lengua dialectal, o ya de dialectes, es pas somemes, ya de partidos. Aquò es un pau l'ameno de presentacions costumieiros de la variació interna de l'Occità. Hi ha una carta fosso buono a esquerra, faccio per il sociolinguista Domergue Sumien, que presento d'un viatge pla detallat lui grande dialectes, en rodat de ruche l'espaci Occità de la llengua, e de cartos un pau plus... un pau pu faccio d'aital que a la l'esto aquí que se troben su Wikipedia o aital simplificados e besen sul cop un ensemble de federacions de blocs dialectals. Aquí jo vol dire que hi ha un problema dins l'occitanisme o dins en la com mai t'avé de quan besen a co avent la solo referència que avent l'ideologia francesa de una varietà linguistica, una llengua, una identità, una d'acos, aquí hi ha sovint una rigidificació que se fa, que es fos artificial, d'aquells separacius, d'aquells temàtics regionals, ne fa quasi de llengues separades, e cercant inconscientament o conscientament, cercant un contraste maximal. En gascú se pot pas se dis minja, se pot pas dire minja en lengua d'ús hi ha qualque cosa diferent, inversament se dis, en fan nous sabem que hi ha de causes per exemple se dis manja ou minja en gascú se dis minja en lemusí cercant sovint se sabem que hi ha de diferències en cercar el contraste maximal entre les causes es ja artificial de parlar una llengua minorizada en França i de l'aprendre, e vereu encara plus artificial de cercar de subre e performar les diferències dins un encastre on hi ha pas plus les bases socials que portaven aquelles diferències. Un pau, un prepaus. Alors, aquí un pau per... bé, a cosa que fa, qui di mai... tanto mai de dialectes, aquí havent diversius del text de carrières occitanos, d'un forço varietat diferents, havent un congrès permanent de la llengua occitana que nos met com un argument d'haver de varietat de l'occità a qui n'hi ha siei, me vereu ne contarion mai encara, e la diversitat interna de l'occità ben un o menos de multiplicitat de pitxunos i llengües que cal adaptar los tests d'una llengua a l'altra e l'obra de descripció de la vulgarització de la diversitat occitana, sovint su Wikipedia, esclafiso de rus, sovint, e creo aquel reflex un pau nacionalista d'estereotipizar, de ne fa un estereotip de cadre, de fa un estereotip de cadre dialecte e maximalizant les diferències. Un pau segon lo sistema nacionalista tout le temps, une région, un drapeau, un paysage, donc un bloc dialectal différent. La fauna vi ho parlat d'un fantasme de la figura del rural intacte, per parlar d'un o menos de figura segura d'aquella diferència. Aquò, perquè passa, solament, dins la situació que sent, fa força pesugas per los nouvels, la d'entrada d'una occità, perquè l'occità ha ben un sumo complexo de blocs que cal causi un bloc, cal causi sa gramatica, cal causi és a la responsabilitat de l'ho apren, de fa, és un problema perquè el món ne són pas tot espacionats per el patrimoni, el vilatge d'un TV, non, e tot aquò, e està bé

0: un problema de visiu de la lengua, perquè a força arriban a veire la lengua com un sumo de causas diferents e oblidant que de base hi havia un ensemble coherent. E din lo discurs do titanisto, de bono fe, en pensant a parar la diversitat, poden arribar a fa quicom que dire din los actes es pas una lengua, es un ensemble de causas diferents que es força complicat d'aprendre. Amai aquel lomeno de discurs de blocs diferents, de diferenciació, agrado a las administracions territorials, mas creo de problema, descuratxo d'unes persones que hi ha de parlar, pot fa envergonir de persones d'esse pas pro legitimos, perquè son pas pro din l'ubiai de l'endreig, perquè hi pot haver de discurses fosso radical aquí de sus, e creo, pot crear, dici pas que sio l'únic problema de l'ucità e cal pas exagerar su que dici, mas pot crear de cledos mentalos, nos empatxun de relacionar en ucità. E hi ha quicom d'artificial també en acord, se aprene a parlar de tal vilatge o tal endret, se hi pas de relacions socials, reals, din lo parlar d'aquel vilatge amb el món d'aquel vilatge, se n'hi rai, ne se mai relacions socials són din un mitjà no citanista o a Toulouse o pati, ho pot hi fer, però és una preciositat personal. És un pau, so que la font diguet, una dialectologia o de ciència fixi o intimo, és quicom de personal, se pot fa, mas cal pas demandar als altres de fa també. Los criteris, bon, vau assajar d'anar amb Paulet, la carta dialectal o d'abans, aquesto és basat sur de criteris lingüístics serios, e sovint són de criteris emblematics. Aquí son traçado de las líneas de separación a partir d'aquells criteris, e cada segment de línea correspon a un criteri precis, e hi ha la línea 1 que va d'ouest en est, de puntillats aquí, que és la línea de cha ja contra ka ga en occità, e sud occità amb ka e ga, e nord occità amb cha e ja. Aquí pot haver un fort importància simbòlica, perquè delimito de part grossa, mas em fa a nivell de l'intercomprensió interna o a nivell del sistema intern, a part gran diferència, se me metti a dire chanta e charja, aro, canviarà pas fosso un viatge de parla. Hi ha de criteris ai tal tradicionals que delimiten de causes fos importants. E, per exemple, un jour hi havia hagut un grup Facebook de discussió entre nord o cità basat sur aquò e de visió entre nord o cità. Era de bono fe de se rassemblar, e aquò prenia un balu identitario. La vulgarizzació scientifica de la dialectologia occitana prenia un balu identitario un pau quichado aquí, perquè el món del sud de la zona del Txà parla un comoie, vol dire... Il n'y a pas de nord-occità ou de sud-occità, ce n'est pas qu'un critère de différenciation. Donc, il n'y a pas de faire d'oublier qu'il s'agit de la métaille langue. Tout est relatif en dialectologie et, selon les approches scientifiques, il peut y avoir des catégorisations force différentes. Ce n'est pas ce qui peut montrer que tout le IMAP est basé sur des punches de phonologie ou là des miettes et des lexiques, mais bon, les causes. Poden essere differenti. Avevo invece, avevo un pastro l'esame, di presentare, le ho fatto un altro BI più douce di presentare la varietà dell'ucità e mantenendo al cap la differenza e davanti, ma presentare un po' l'ucità di un viaggio un po' differente qui per comprendere che la variazione non è dei blocchi forse separati. O a chi va a andare? Il lo... La première occasion qui cal pausa est l'ucità dans sa particularité, c'est à qui ne parle pas spécifiquement de ce qui fait la particularité de l'ucità. Pausa l'ucità et cal parla del creixent, qui est la zone hybride entre ucità et français. L'outrage emblématique del creixent est la disparition de la finale féminine, la finale post-tunico. En particulier, la qui se fréquente est la finale féminine. E per esempio, dunque, se non si ta, prendi un esempio, una veitura nuova che passa, e di non crescere, avrian una veitura nuova che passa. E se dicono una veitura nuova che passa, parlano crescentes. Un autre exemple, coer o malengo mai raro, utsita, coer maleng mai ral, crescentes. És una fa de ritme, eh? Coer maleng mai raro, coer maleng mai ral. E un veicuro novo que passo, un veicuro novo que passo. Ah, ja, pas lo mette ritme de lengo. Un autre touch fosso important de l'oralitat occitano es ce que se passo amb las essos dins una part del nord occità que creo un alungo que desapareixen e creo un alungament de la vocal d'un escolo passo a eicolo, la festo o la feito, la pasto o l'opato. E a co creo un sistema particular per mai que mai quand s'agit del femení plural. Aquí se sent en sud occità aspre las plantos al nord occità, al nord occità. En aquella zona d'allungament bucalic, que és pas el nord occità, és encara plus fi, apre la planta, és ahí tal que se pronuncia. La planta, plural, lo planto, singular. L'ecolo, singular. La ecola, plural. E que la fena fan tutta la feta, aquò és la forma d'aquella zona. I aquò condiciona pla l'oralitat, sem pas acostumat quan sent al sud, però veus que aquò correspon pas a un dialecte, sí, a l'emusí un pau, mas a pell se'n va lluent dins la ivalada dels occitanos, és una franja. E força estonant, perquè aquò a part és pas com en francès, aquò. És lluent del francès, aquò. És una innovació d'aquella zona nord. Dins la part sud, las essos se mantenen a l'interior dei muts, escolo, festo, pasto. Per contro, a la fi dei muts, hi ha força fenomen, el più frequent, el que nos podem esperar un pau dins totes les dialectes, e la vocalització en ie. No ha ben sovint de causes com l'ai fennos. Ne dici pas mai, so que d'uno li fenno en provençal e lo metei camí. Mas dins tot el sud ha ben escolo, festo. Un altre punt fos important, la possibilitat de pronunciar o pas les surdos finals. Loop, rat, cop, fioc. A cosa seria la zona en blau aquí. Hi ha una zona de l'ocità que pronuncio a cosa, sap, fioc, o huec, hi ha toujours una final, e una zona que ho pot pas pronunciar la final, que diria fio, lu, lulu, lura, tout a cosa, cas fa, aquest co, aquò és una causa fos important. Nous ja, ici, besen quatre ensembles diferents e hi ha qualques cavalgoments, a l'endreches que hi ha al nord de l'Aivala dels italianos, sabon dire rat, ne podon pas dire pasto, dies un pato. Un altre punt important de ligana amb la zona iberico és el betacisme de mesclar B e V. A cota B, donc, tutta la grande zona sud-ouest, la vaco, vivio, bebio, de bombi, e per esempio truba, la va, en de foro da quella zona, facendo la differenza. Vivio e bevio de bombi, arribet, crebet, sabes, trubavo, lavavo, il y a des differences, comunque. E infine, cal ajustar lo limite de las características gascunos. En particular, uno de la imazimalos, que serio l'evolució gascuno de la duplo ello. Bet en plazo de bel, bero en plazo de bero, aquet bet cutet, aquero bero cutero, bet seo de pau, aquí hay un duplo surtido, e apei las características gascunos, un pau plus, de las características que truban en un gascu originalos al respecte del restant de l'usita, arribum progressivament, e mai anant a la periferia, e mai anant al lluent din l'Ubear o l'Ailandos o los Pirineus, e mai havent de causes originals. I a me, aquello característico de bet aquest, havent també la hacho aspirado de fa a ha e d'altres causetos, mas a co arribo força progressivament. L'Ugascú és interessant, si pas se veia la sorri o la mirgo, aquí hi ha una pitjor zona de gascú que sap pas pronunciar les consonantes finals. No podem pas dire bet, dis un be, aque, aquest, saim pas.
1: L'Occità como lengua romanico centrala. Una conferenza di Xavier Marquès Ailou e Canti Peiras dell'Università de Montpellier Pau Valéry, enregistrata a l'Ustal d'Occitania lo 5 octobre 2026 dins l'encastre de la manifestació Carrière Occitana lo 16 e 17 octobre 2026 a Montségur.

Deixa-me contar l'història d'un sant begut per ma terra. Deixa-me contar l'història d'una voluntat de fer, d'una juventut passada, d'una libertat volguda, d'alviar el so i despertat. D'una libertat volguda.

Escuto, la libertat e sus la Talbero e la Talbero e sur Radio Albicès 95.4 e 104.2 radioalbicès.com.

Deixa-me contar l'història d'un sang begut per ma terra. Deixa-me contar l'història d'una voluntat de ferre, d'una joventut passada, d'una llibertat volguda, del meu somni despertat. D'una llibertat volguda.